recordant la època dorada del mes d'octubre i del 31. La noche dorada. La noche dorada. La noche dorada.